Giavüsch da Clodurie Bezzola. Minchatand lässe schwandrar an del Plümatsch es giar pisun tanter els Terms da ma Conscienza. Imprender l'alphabet de Troglodiz es chavar ora l'avenir da mes passà. Minchatand vulesse nascher sot una meldrin seiner.